0: conseller diu que acció s'ha fet molta carina. Molta que dóna, reacció en trets, assembla per mal lluja, però el dubte aquí, o l'exemple s'ha d'encentrat que ja s'ha anat un motor per ser segonit i s'envolta una gent. Dóna que fas que dits per ser esforçó s'ha dit per anar gran ètic s'ha de dir, jo reacció en trets o àrtic s'ha dit que s'ha de mal l'avatar en esgut o ja. Vas tu ja perquè s'ha d'esmet d'una visió que més dir per ser avatar, jo vaig sola ara amb riqui d'una ho xuca. Dins la plegada que no que va de poder mentir modi dir per ser avatar per Slovakia jungle, és que va de sola el sota junt que fas que era més rògit, ja sap, si que se'n mirem a part l'any que li fas no tingui. Dins menys per poder mentir modi, विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। न्यूज से सेलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिक्सो से वार्ता के दौरान